Aquests són els nostres consells. Llana groguenca. Teniu una peça de llana blanca que s'ha tornat groguenca? La manera de recuperar el seu color és deixar-la en remull durant 24 hores amb aigua freda, a la que hi posareu el suc de dues llimones per cada litre d'aigua. El dia següent, rentau-la amb detergent per prendes delicades. Aclariu i llest.

coneguem les nostres dites i refranys. Tothom es tira cap a ell. Vol dir que, en general, reina l'egoisme.

0: Della Palma. Sono Francisco i crit des de Petra. Sobre Antoni de Sant Eugeni.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Fondí de carn. Evitareu que se fondí es quiti quan fiqueu la carn dins oli bollint si poseu un pot de jugo verd dins aquest oli. És una manera molt senzilla de no córrer perill.

coneguem les nostres dites i refranys. A sants i a minyons no els prometis que no els dons. Vol dir que cal complir en els infants les promeses que els has fetes perquè són molt amatents a reclamar-ne el compliment.

sóc en Miquel Montoro i des d'aquí vos vull mandar un saludo molt fort a tots els oients de Ràdio Murta. I també un saludo molt especial a en Manu Blanco. Així que ja ho sabeu, avidoi!

aquests són els nostres consells. Formatge més tendre. Heu comprat formatge i se vora assecat un poc dins la gelera? Poseu-lo un minut dins llet, tebe i tornarà a estar tendre i fresc.

Hola Manu, a Naipes t'enviem una ferrada pel coll molt grossa. A tu i a totes les persones que escolten Ràdio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. Dolç a la boca, amarg en el cor. Vol dir que les coses molt dolces són indigestes.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.
1: Ana Mata de Campos.
2: Juan, acolla en Rebassà. Som un Miquel de Crestaig, de Sa Pobla.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sabíeu que entre l'any 1530 i 1545 els turcs varen saquejar Banyalbufar en dues ocasions? Ràdio Murta, música i companyia durant tot el dia.

Aquests són els nostres consells. Pintar que vostre. Per molta alerta que aneu quan pinteu les parets, la pintura sol tacar més d'un lloc, per evitar que caigui en els vidres un taulós amb vinagre.

0: un par de soglie.
1: Sona vaqueta de s'acabanata. Sona Francisca Terrassa de Sapobla.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabíeu que a l'any 1995 se va elaborar l'encimada més grossa del món i tenia un diàmetre de 4 metres?

Hola, des de Menorca, una salutació molt especial per tots els oients de Ràdio Murta. Som na Joana Pons. Gràcies a tots per ser oients d'una emissora tan especial.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Ais invisibles. El consum d'ai és molt recomanat per metges per millorar el reg de la sang i facilitar la feina en el cor. En canvi, no tothom disfruta quan se troba un ai dins el plat. Així, quan un guiat requeresqui ais sencers i no voleu que apareguin a la taula, claveu-los els curadents i les podreu retirar sense problemes quan aneu a servir el plat.

Som del Pereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i, com no, a tots els oients de Ràdio Murta. Moltes felicitats a tothom. Visca la bona música de Ràdio Murta. Ai, Pereta, que has tornat de veta.

coneguem les nostres dites i refranys. Mort el que, morta la ràbia. Vol dir que si se suprimeix la causa, desapareix l'efecte.

Aquests són els nostres consells. Fetge en el seu punt. Si quan prepareu bistec de fetge vos queden forts, proveu a fer-los com vos direm, perquè resultin més tendres i gustosos. Passeu-los per un bol de farina. Doreu-los dins la paella amb oli tan sol durant 2 o 3 minuts i poseu la sal en el final de coure. Segur que quedaran més tendres i gustosos.

0: Club de Escuela en Rabasa, Ses Torres, para gente de 18 años en adelante y menores acompañados. Baile de bot, baile de salón, baile en línea, sevillanas, gimnasia, corte y confección. Miércoles y viernes a partir de las 16 horas, bingo. Y cada sábado a las 20 horas, cena de pamboli y baile, hasta las 23:45 horas. Info y reservas al 629-312-564, en calle Francesc Frontera 19. Club d'Escoi d'en Rabassa, Ses Torres.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des d'esquerrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
3: Bona idò, espero que estigueu preparats per una nova temporada de Còctel d'Estiu. Aquí a Ca Vostra, a Canal 4, mos espera un estiu meravellós, on tindrem els millors famosos de sa illa, a part de visitar els millors restaurants, fer les millors activitats d'estiu i, com no, disfrutarem de Marineland cada setmana. No vos ho podeu perdre aquí a Ca Vostra, a Canal 4, bon si no. Còctel d'Estiu, pròximament. Salut!
4: Restaurante Can Gefat. Disfrute de la mejor cocina mallorquina como siempre, con buenísimas carnes y también pescados a la brasa, como lubina y pincho de merluza, entre otros. Excelente paella mixta y de mariscos. Y también menú casero diario. Restaurante Can Gefat. Carretera Manacor, teléfono 971-74-26-62. 74-26-62. Can Gefat.
5: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
6: Sintoniza 104.2 Mallorca y 90.8 Radio Muta Menorca. Recuerda todos tus éxitos y mucho más.

coneguem les nostres dites i refranys. Tal antany, tal enguany. Ho diuen d'una cosa que va tan malament com abans.

0: disfrute de navegar con Cruceros Aída del 26 de noviembre al 3 de diciembre por el Mediterráneo, del 3 al 12 de diciembre Canarias, del 20 al 27 de diciembre Navidades por el Mediterráneo, desde 735 euros. Viajes con Tiki, 50 años viajando por el mundo.
1: No es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Cheer Up, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
2: Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitges migdia fins a les 4 i mitges hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
3: Els estius, ses berenades, ses excursions...
1: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tot una vida compartint moments.
4: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

Sabíeu que el director cinematogràfic Jaime Camino va dirigir i filmar a la nostra illa l'any 1969 la pel·lícula Un invierno en Mallorca?

0: Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
1: Andratx ja està de festa. Arriben les festes de Sant Pere. En setmanes plenes de concerts, activitats populars, cultura, esports, propostes infantils i moltes sorpreses més. Surt al carrer, participa i gaudeix de la festa gran del poble. Consulta el programa complet a la web de l'Ajuntament d'Andratx. T'hi esperam.
2: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tasteu també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
3: El verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina. Abarcas para mujer, hombre y niño, hechas a mano en Smithyorgran, con materiales de primera calidad. Este verano apuesta por producto 100% local. Abarcas Mibo. Tradición, calidad y esencia de Menorca.
4: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
5: Sintonizau Radio Murta,

0: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarmes Trablisa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmestrablisa.es. Trablisa, 50 anys protegint allò que més li importa.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
3: ¿Una altra cridada pels deutes? ¿Una altra vegada el teléfono que no tura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

Aquests són els nostres consells. Taques en el mirall. Si teniu un mirall amb taques resistents que no sabeu com eliminar, cobriu-les amb unes gotes d'oli. Deixeu que s'ablanesqui la taca i a continuació fregueu amb paper de seda. No falla.

0: Martí Serra, 971-44-31-44. Este miércoles se sale en Can Matías y Miquel. Celebra el miércoles festivo con música en directo de Roberto Coy y un buffet libre espectacular. Y ojo, si te llamas Juan o Juana, paga solo la mitad. Sí, buffet a 12,50. Reserva ya al 971-42-73-20. Estamos en carretera de Manacor, rotonda de Son Yasser. Nos vemos en Can Matías y Miquel.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971-26-6036. Nos encontrarás en Camino Can Durán sin número. Ses cadenes.
3: Vol donar a conèixer la seva empresa? Vol donar a conèixer els seus productes? Ràdio Murta el pot ajudar. Perquè per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui tot sol s'aconsella, tot sol se'n penedeix. Recomana meditar les resolucions i sometre-les a persones capacitades i no fiar-se'n d'un mateix.

0: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, al teu campus.
1: Marta. Este verano prepárate para cantar los himnos de toda una generación.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: ¿Has dejado de sonreír como antes? ¿Evitas masticar ciertos alimentos o salir en las fotos? Con más de 15 años de experiencia en rehabilitaciones Full Arch, el doctor Estanislao Planas ayuda a recuperar dientes fijos incluso en pacientes con poco hueso y casos complejos. Pide tu valoración sin compromiso. Clínica Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
2: Viniconello. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Viniconello. Relax, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

coneguem-se els nostres dites i refranys. Predica, frare, més en faré ara. Se diu, al·ludint en els que no fan cas dels consells.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
3: Soy Leslie, cantante de los Cirex. Un saludo bien fuerte a Radio Mursa para todos los amigos y amigas que nos estáis escuchando. Felicidades, muchas felicidades a todos.

0: nada podrá. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Hola a tots, com va això? Som en Cris Junico, des de Ciutadella de Menorca. Una abraçada molt gran, molt grossa, per en Manu Blanco i els seus oients, des de Ràdio Murta. Vinga!

Aquests són els nostres consells. Taques de fang a l'estora. Un dia de pluja bordeixi fang a l'estora? No us preocupeu, és fàcil d'eliminar. Deixeu aixugar el fang. Fregueu amb un cepill o amb un raspall per eliminar el màxim de terra possible. I si queden restes, fregueu amb un pedaç banyat amb una mescla d'una cuarada d'amoniac per un litre d'aigua. No falla.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Vice Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Vice Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Els estius, ses berenades, ses excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly. Tot una vida, compartim moments.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
5: Coneguem les nostres dites i refranys. Més val el lot que malalties. Es diu per a conhort d'algú que considera excessiu el nombre de fills.

0: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Així és, molt bones tardes des Consell de Mallorca, entre d'altres, que mos contarà aquí en directe a Ràdio Murta el seu president del grup Güell, el nostre amic Xisco Bausà. Vos saludo un servidor, som en Manu Blanco i mos escoltau a la 88.4, 104.2, Zona Nord, a Menorca, a la 90.8 i a qualsevol banda del món, online, via streaming, per internet, en l'aplicació de grup 4, 3w.grup4.com. Ses coses des Güell amb el grup Güell, clar que sí. El seu preci, el nostre amic en Xisco Bausà. Xisco, molt bones tardes.
2: Molt bones tardes.
1: Què tal, com estàs? I vens ben acompanyat, eh? Això és...
2: Ben que em som el jefe de tropes.
1: Este...
2: Mon Pedro.
3: Molt bones a tots.
1: Com bones estàs, Pedro, estimat?
3: Perfecte. Ja preparant aquí la marxa autèntica del mes d'agost.
1: Pues te dic una cosa. En tot el que duim, fa una il·lusió total. Cada vegada més... I amb més temps, perquè les coses ja començam a aprendre després de tant de temps, els feim a lo millor amb més temps, amb més cura, amb més estima. No és així?
2: Mira, el mes de març i abril ja mos començaran a enviar missatges quan obriu inscripcions.
1: T'imagines?
2: Ja m'ho obert, ara farà 15 dies que m'ho obert, i ja passam els 150.
1: Ja me diràs.
2: S'està apuntant gent cada dia, gent cada dia... És veritat que estem molt contents de si em participa, veiem que se participa molt en setaptes a través de les nostres redes socials, i bé, de la marxa, com tu saps, fem molt més coses, i enguany hi ha un parell de novedats en la marxa. Principalment per seguretat, que és el més que ens impliquen altres, i en Pedro, que és el responsable de seguretat, més. Antes, la sortida... La gent venia darrere hora. I què passa? Que hi ha un col·lapse a la plaça del Güell i enguany hem tomat unes mesures. A les 10 del vespre tancaran les inscripcions i a les 11 del vespre deixaran d'entregar material. Per què? I amb això en Pedro mos podrà explicar millor. Perquè l'any passat eren les 12:30 i encara repartien. Això atrasa... el cotxe de fierre. I ara m'agradaria que en Pedro mos explicàs el tema de seguretat que implica sortir més tard de Palma a darrere persones.
3: Bueno, com molt bé ha dit en Xisco, nosaltres el que fèiem és mos anticipam a la gran avalanxa de gent que tenim al vespre aquest de la sortida d'Esgüell, perquè la plaça és la que és, té una capacitat, i el que volem és que la gent mos ajudi, vagi a recollir el que és el merchandising que donem per la marxa, i vagi un parell de dies antes, si pot ser, a la plaça Espanya, o bé a darrera hora intentar que sigui antes de les 10, perquè com que se mos junta la gent que ve a inscriure-se ve a recollir el que és el merchandising per donar la sortida a les 11 i se m'ajunta moltíssima de gent, a part de la festa que feim a la plaça.
1: Sí, se rebel·la.
3: A la rebel·la que feim, clar, se mos acumula moltíssima de gent i mos seria molt més àgil si la gent ja tingués el merchandising d'antes.
1: Està molt bé aquesta crida que fas, Pedro, demanant la col·laboració dels marxaires, dels participants i demés, que si ho poden recollir abans, pues millor que millor, i així agilizamos un poquito el proceso, no és així?
2: Que enguany el que fem, ampliam l'entrega de la plaça d'Espanya, fem començant dia 9, de juliol.
1: Dia 9 de juliol. Això mos ho va comentar el voluntari Adrià Cozar, no és així?
2: És responsable de la pàgina.
1: Veus? A partir de dia 9 de juliol, és sí. A dir, mos hi posam en temps.
2: Perquè si em pugui venir a cercar tranquil·lament, amb Pedro, i no hi ha aquesta aglomeració...
1: Que s'embossa.
2: A plaça Espanya, a la centre de comunicació de Palma, per tant, la gent que ve dels pobles pot venir a s'autocar, ara en sol tren...
1: És el punt neuràlgic.
2: Els que venen de Palma poden venir a s'autobús i és el punt ideal per venir.
1: Xisco, a partir de dia 9 de juliol, de dilluns a divendres, de 5 a les 8 de sora baixa, allà hi ha s'estant, on s'estàtua el rei en Jaume.
2: Sí, d'acord.
1: I allà tindrem, hi sereu vosaltres, que ja la gent podrà anar, a partir de dia 9 de juliol.
2: Sí, sí, ja podrà venir a recollir i a escriure-se.
1: Molt bé.
2: I enguany, si tot va bé, doncs entregarem més coses encara. Entregarem la camiseta, com sempre, la botella, la motxilla i, si tot va bé, una gorra del Mallorca. Enguany em donarà un pot d'ànimes al Mallorca perquè m'ho pugi.
1: Més ganes. Més ganes. S'ha de fer... Però això és així, eh? Un Pedro me va dir... sí, perquè és que els mallorquinistes vos poseu la camiseta quan guanya. Dic, no. Jo és ara que la me posa, ara.
3: S'ha despitjat tot l'any.
1: És així o no és així, Xisco?
2: Exactament. Bé, menys mal que el partit de repartir va ser un partidasso, vaig disfrutar molt, és veritat. Van tenir la mala sort de no poder...
1: Però pujarem, en Demi Gelis ha renovat i
2: jo,
1: tal.
2: Que, ara seran, venen de Serra Güell, seran de futbol, al final.
1: Sí.
2: Jo tenc una cosa, aquest home, per jo, ha fet un canvi.
1: Ja m'agrada.
2: M'agrada perquè...
1: Li faltava temps.
2: Exactament. Jugadors, ha fet un canvi, mateix jugadors, jo de repartir que vaig anar a seu net, a mig partit m'ho vam anar avorrit perquè ni corrien, ara vol que lutxen, no sempre se guanya, però si se lutxa, mon pare deia, és que lutxa per guanyar, és que lutxa per tot.
1: Tal qual.
2: M'entens? I això és l'important.
1: Molt bé.
2: I el que ens preocupa a nosaltres, i principalment en Pedro, que és el responsable, és la part de seguretat, i aposta demanar a la gent que col·labori, que vengui pres, millor dit, que vengui a recollir...
1: Que no esperin el mateix dia.
2: Que vengui a recollir a la part d'Espanya, que ja se ten molt millor gent, molt tranquil·lament, i això guanyant seguretat... perquè l'any passat la marxa s'ha atrasat bastant de temps i creant problemes de seguretat i no tot sol, que nosaltres tenim un horari de cierre i apertura de carreteres i no ens poden passar. És a dir, que si en d'obrir la carretera a les 12:30 no poden d'obrir a les 1:15. I això és molt important. I molt important, i això en Pedro és qui en sap més que jo, és que la gent vagi encapsulada entre coche inicio i coche de cierre.
1: Sí.
2: I aquí té tots els servicis.
1: Com és això, Pedro? Expliquem-ho.
3: Molt ben dit, Xisco. Bueno, jo vull aclarir un parell de temes que són un poc delicats pel tema de la seguretat. Mm-hmm.

0: cotxe de cierre, hi ha molta de gent que en vez de sortir a les 11 quan donant set sus, surt a lo millor 20 minuts o mitja hora més tard,
1: sí,
0: de les 11, 11 i mitja, surt gent.
1: I què passa?
0: Què passa? Aquesta gent, si surt posterior a lo que és el cotxe de cierre, mos dona molt de problemes a tema de seguretat, perquè va...
1: Perquè s'ha d'anar recoint.
0: Sí, va un parell de persones inscrites fora del cotxe de cierre, que se pensen que van en sa marxa, però el cotxe de cierre ja els hi ha avançat. O sigui, s'ha de sortir a l'hora de sa sortida.
1: Quan se't sus?
0: Quan se't sus han de sortir tots. Què passa? El que arriba tard només té un quartet d'hora o 20 minuts per poder sortir amb el peloton de sortida. Perquè si no, després se va estirant, mos queda gent ressegada, hem de, que no podem, intentar ressegar el cotxe cierre perquè mos queda gent darrere. I aquesta gent se queda sortint més tard. Aquesta gent ha de saber que va fora marxa, va fora seguro, va fora tot. És que va fora de sa càpsula.
1: Aquesta advertència és així de real, Pedro. És a dir,
0: és que és així.
1: Estem advertint, estem avisant que han d'estar, com tu mos has explicat, encapsulats.
0: Correcte.
1: I que han de sortir quan se't xus. No, no se trata de sortir corregent.
0: No, no.
1: Se trata de sortir quan se't xus. Això de 20 minuts, mitja hora després, no, per el que tu has dit. Perquè el segon cotxe, el darrer cotxe...
0: Sí.
1: Què és el que fa? Quan tu dius, quin és el nom que li...
0: Cotxe cierre,
1: cotxe
0: que descobri la circulació.
1: No pot anar darrere del cotxe cierre.
0: No, inclús els cotxes escova, que són minibuses,
1: sí,
0: d'una companyia que tenim, pues van davant el cotxe cierre.
1: Vale.
0: Van recoint, els de posar a partir de Santa Maria, m'apareix que és, perquè la gent arriba a Santa Maria, si no ja és un tema d'auxili, ambulàncies. Però a partir d'aquí, els cotxes d'escova, que són minibuses, se posen davant el cotxe cierre. El cotxe cierre va avisant a tots els marxaires, escucha, no puedes quedar detrás del cotxe perquè estàs fuera de la marxa.
1: No mos foin responsables.
0: No mos foin responsables.
1: Però això s'està dient ara.
0: Perquè hem de seguir un horari.
1: Molt
0: que
1: bé.
0: Passa? Aquest horari és un horari bastant ampli. Està consensuat amb la Guàrdia Civil, policies locals i totes les forces d'estat.
1: De
0: o sigui,
1: sí.
0: Perquè si no...
1: Però és que és molt lògic el que
0: no dius. Tenia control, antes anàvem un poc a tal o libre, ara anem molt controlats i efectivament la marxa té aquest èxit que té degut a la seguretat.
1: Pedro, Xisco, per això ha millorat, perquè clar, en tots els aspectes, però això és així, fa... Jo quan era nint tal i qual era vámonos, arreu, però és que clar, el tema de seguretat brillava per sa ausència.
0: Claro, mai ha passat res greu,
1: no,
0: afortunadament
1: però...
0: ha estat el vespre,
1: sí.
0: Però degut a les experiències que tenim d'anys, pues, m'ho hem donat compte de que la seguretat és lo prioritari.
1: Està
0: i
1: clar.
0: A partir d'aquí pues, hem d'endur a tota la gent, que de cada dia és més, molt controlada
1: molt
0: i que
1: bé.
0: Tothom vagi pel camí que toca.
1: És un encert.
2: Mira, ara farà 8 anys que l'equip nou va anar a Güell. Des del primer moment en Pedro sempre ha estat de vicepresident i és el responsable de seguretat. I tenim, quan que vam una activitat, tenim reunió amb la Guàrdia Civil, reunió amb emergències i a poc hem arreglat aquest problema de seguretat, lo important de la seguretat. I enguany tenim una novetat que estem posant en marxa, encara no 100% segur. Tu saps que tenim un grup que són els Invencibles.
1: Sí, això, amb Nico i tota la seva gent.
2: I volem mirar perquè el grup Güell, en aquests 8 anys, ens trobem més socials, volen mirar que la gent amb problema de mobilitat puguin participar.
1: Sí, i ara, ja ho has fet amb altres iniciatives.
2: Sí, ells l'any passat van actuar i en guany molt van dir més si podien arribar més enfora. Què passa? Que perquè ell arribi més enfora, estem cercant si hi ha qualque empresa a Mallorca que tingui microbuses, autocares, preparat per dur gent
1: amb problemes de mobilitat, amb certa discapacitat.
2: Això està en marxa, esperam que puguem aconseguir, crec que sí, perquè també volen que aquesta gent amb problemes de mobilitat puguin participar tranquil·lament, tindran un camió, una furgoneta o un autocar, el que sigui, perquè els pugui recollir. Si aconseguim això, aquesta gent pot activar en marxa, ja baixarà amb en Pedro i ho organitzarem bé perquè funcioni.
0: això és un repte que tenim per
1: una altra bona iniciativa
0: en falta de mobilitat
1: que també pugui participar,
0: pugui fer la marxa, i com que ells mateixos no saben a on se podran, fins a on podran arribar,
1: està clar,
0: els hi han de posar un sistema de poder recollir en el moment que ells volen abandonar. Clar, això és una infraestructura extra que tenim, hem de fer nostres

0: estudis, hem de mirar veurement qui ens pot donar aquest servici, perquè, clar, hi ha gent que va en cadira de rodes, hi ha gent que va en una sèrie de...
1: Que cada un pot tenir... és un problema distint de mobilitat.
0: Això, és correcte. O sigui, hi ha gent que va en crosses, per exemple, perquè la marxa d'esguelluc a peu, a part de la gent així en poca mobilitat, o com se li hagi de dir, hi ha moltíssima de gent que ho fa per promesa. Sí. Què passa? Hi ha gent que potser se li ha mort escanat, gent que té un papà, una mamà, un tio, un abuelo, el que
1: qualsevol
0: sigui, malament,
1: personal.
0: I se'n van a Lluc a demanar a la Verge de Lluc el que li hagin de demanar, en plan promesa, i clar, hi ha gent que vull que tinguin molt clar que són 42 quilòmetres, han d'anar un poc preparats. Clar, aposta, nosaltres ja tenim els cotxes d'escopa i això és un suplement per a gent que té una mobilitat un poc diferent.
2: Enguany mateix, a les pujades que estic d'Herba, van participar gent amb problemes del grup Ansimo, amb problemes de síndrome de Down, van passar molt de gust, i nosaltres vam disfrutar a veure que passaven gustels. I això són coses que el grup Güell, en l'equip tan bo que tenim actualment, podem fer, i en l'apoio que tenim institucional també, i en nosaltres ens uneix d'orgull i de ser una satisfacció, no sé com ho he dit, veure que aquesta gent
1: és una passada.
2: Participa i col·labora, és dir, que vam anar a entregar les camisetes en Simo i això, i va veure aquella alegria, aquella gent, en Pedro, si era en Pedro, doncs, me deia així, que ho diu, això m'has pagat en dos vés.
1: No.
2: Dir que això, i Güell vol ser de cada dia més mallorquí...
1: I més obert.
2: I més obert i més social.
1: Que bé, que bé. És que per això tots els convidats que han tingut aquí a les coses d'Esguell fent camí estan encantats perquè tant baldes de pobles com patrocinadors, com marques, com tothom està encantat de participar amb la marxa d'Esguell i Capeu, però en qualsevol iniciativa que estàu organitzant, que enguany ja no heu fet un grapat, i això va més, i és perquè teniu un recolzament d'institucions, de marques, d'empreses i de voluntaris, evidentment.
2: Sí. I enguany, per primera vegada, Esguell, la presentació no la farem en Palma. La fem a Inca, perquè Inca és el segon puesto de sortida. El dissabte sortim de Palma i el diumenge sortim d'Inca. I és veritat que quan anem a Virgilio li van dir, pues, molt bé que així tot una, fent la presentació, on s'entregaran un premi a la gent i a institució que col·laboren nosaltres, com cada any, que molt amagrir, mon pare deia que este ser ben nacido ser agradecido.
1: Està clar.
2: M'entens? I l'idea nostra és que cada any feien la presentació a un poble diferent de la ruta nostra, perquè puguin participar tots els pobles.
1: Però ja m'apareix un encert a la capital de Reier, que és Escola Mallorca, vulguis que no.
2: Sí, és a dir... amb Virgilio hi ha des del primer dia hi ha una bona relació i sempre col·laboren amb nosaltres i... Bé, ni me li va dir tot ni que sí, no, ni ho va pensar.
1: Jo m'imagino, Pedro, que tu per la part que te toca, perquè en Xisco, maldament, es expressi, ell sempre xerra de ser voluntari, xerra de la seva directiva, xerra de tu, xerra de tots els esforços que feis entre tots, amb aquesta il·lusió, amb aquesta energia, amb aquestes ganes. Tu, personalment, supos que també, com ell ha dit, te llena d'orgull i satisfacció, no?
0: La veritat és que sí, en Xisco, per jo, ha estat el promotor de que vagi tot així com va ara mateix, entre tots, en aconseguir fer un equip molt dirigit per ell. Ell s'encarrega de lo que és pràcticament tot. Jo simplement lo que faig és la meva feina, que és la que m'adona millor, que és el tema de seguretat i organitzar els voluntaris. Sí. Tenc gent que m'apoia, perquè això no se pot fer tot sol, no. Tenim moltíssim de voluntaris. Posar en marxa tot aquest maquinari pues és una feina de mesos, és una feina d'entendiment i és una feina de que la gent ha d'entendre que nosaltres en això ho fem sense cap tipus d'ànimo de lucre, o sigui, és completament altruista a tope. Què passa? Jo faig això de la marxa perquè és mallorquinitat autèntica.
1: Total.
0: És poble i és cultura.
1: És que m'encanta com ho dius perquè és així.
0: És que no n'hi ha més, o sigui, no se li pot dir res més. A part, el voluntari no té cap pensament de dir ¿qué me vais a pagar para hacer esto? No. O sigui, ja automàticament diuen, què hago para aportar mi...
1: Què he de fer?
0: Això mateix. Tothom funciona així. I dient això, pues, ja fa un període de mesos que ens han posat en marxa en tots els voluntaris, perquè cada qual d'ells ja sap tot el que ha de fer, més o menys tothom ja està col·locat.
1: Tenen les funcions assignades.
0: Això mateix. Les funcions assignades, i el que tenim en guany és que jo ja he mirat que tenim la lluna quarta menguante, que això vol dir que tindrem poca llum de lluna,
1: sí?
0: Perquè al vespre
1: fixa quin detall,
0: jo ho he de controlar tot. Què passa? Ja tenim que exercés de la marxa d'enguany, crec, almenys la petició que hem fet, és que siguin groc fofi.
1: Molt bé, que cridin l'atenció.
0: Això mateix. I volíem mirar a veure si podíem trobar unes llinternes o dur llumets, perquè quan estem pels pobles aquests, entre poble i poble, necessitam cosa que se vegi. Això ens dona molta seguretat. Però, vamos, el marxar ja ha d'estar tranquil de que els voluntaris i tot l'equip del Güell fan feina perquè fan una marxa tranquil·la, segura, i totes les carreteres tancades, sempre i quan vagin en les ordres que estan escrites en el reglament que posam a la pàgina web.
1: Se pot dir més, més fort, però no més clar, de com ho ha dit el vicepresident en Pedro. Algo més que afegiria, Xisco?
2: Bé, que les motxilles en guany més seran grogues.
1: També seran grogues.
2: Bé, n'hi haurà de vermells, que m'han quedat de l'any passat del Mallorca.
1: I també m'agraden, no?
2: I va, que, també, que no sé, perquè van quedar amb camiseta del Mallorca, camisetes grogues, perquè això va ser una cosa que molt va dir, te'n record, Pedro, el seguari civil de tràfic, que per seguretat és molt millor el groc, i normalment, si no canvien les coses, un any seran grogues i un altre any potser seran vermelles.
0: Han de ser el més florescent possible.
1: Molt bé. I de president Xisco Bussà, vicepresident Pedro, que ha vengut avui aquí amb altres, sí, i que hem passat...
2: Pedro té la meitat de paga que tenc jo.
1: Ah, sí?
2: Jo no tenc res i el
1: no,
2: té res més.
1: No, i doncs, saps què t'anava a dir? Ara te faré la broma. Perquè tu saps que la complicitat que tenim amb els oients de Ràdio Murta.
0: Sí.
1: És a dir, si tu cobres la meitat que en Xisco, vol dir que només has de pagar, només t'està costant la meitat que
0: sí,
1: el que li costa a ell.
0: Només pagam.
1: És així, no?
0: És així, tal qual.
1: Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona per aquesta tan bona feina. I cada divendres aquí disfrutant de les coses del Güell, fent camí amb el grup Güell. Gràcies, Xisco.
2: Gràcies a tot i una ferrada a tots els teus oients.
1: Gràcies, Xisco. Gràcies, Pedro.
0: Moltes de gràcies a tots i ànimos per la marxa.
1: En tothom, per tothom, ja ho sabeu, que tingueu molt bon cap de setmana. Això és Ràdio Murta, si t'agrada. Digueu en els teus amics.
3: Fent camí, les coses del Güell... a Ràdio Murta, amb el suport del Consell de Mallorca.
4: Una passa darrere, l'altra silenci avant.
5: Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción, vuelve la noche, vuelve el camino. Llega la marcha 52 de Güell a Yucapeu, 48 kilómetros, que no se explican, se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Yuc, con salida desde la Plaza des Bestiar a las 5 y media de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza des Güell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia y dificultar cualquier emergencia. Lleva calzado cómodo, hidrátate, respeta el entorno y escucha siempre las indicaciones de los voluntarios, porque esta marcha la hacemos entre todos. La marcha de Esgüey a Yucapeu no es solo caminar, es tradición, es sentimiento, es Mallorca y es hacer camino juntos. Grupo Güell, Fencamí.

Aquests són els nostres consells. Brou sense grasa. Si voleu llevar l'excés de grasa del brou, col·loqueu damunt l'olla un tros de paper de cuina.

0: Ja no has tornat a xarop. Berenar, dinars, sopars, terrassa, bon ambient, tot el dia en ple centre de Manacor. Xarop, plaça Ramon Llull, ja tocava tornar.
1: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir de gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentit a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
1: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitges migdia fins a les 4 i mitges hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: Soy Mercedes de Fortí, Palma.
1: Som Miquel Arriba, de la Fal Nou.
2: Soy Nati de Senoliva.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691-82-53-21, 691-82-53-21. Ràdio Murta, la teva música.

coneguem les nostres dites i refranys. Cuc de gener omple el graner. Ho diuen en la creença que escuts d'esblat, sobretot escuts d'arrel, en certes condicions són favorables a la creixença del cereal.

0: amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Disfrute de navegar con Cruceros Aída del 26 de noviembre al 3 de diciembre por el Mediterráneo, del 3 al 12 de diciembre Canarias, del 20 al 27 de diciembre Navidades por el Mediterráneo, desde 735 euros. Viajes con Tiki, 50 años viajando por el mundo.
2: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbat Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: la escucho yo. Escucha Radio Murta. Escolta Radio Murta.
1: Manu, en Naipes, t'enviem una ferrada pel coll i un saludo a tots els oients d'aquesta gran emissora.
2: Soy Alfonso del Pondinca.
3: Soy Alarne de Palma. Dona anar de Senyoteria.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: vida está debajo de tus pies.
1: Ràdio Murta. Si t'agrada, digueu en els teus amics.

Aquests són els nostres consells. Taronges àcides. Al lloc d'afegir sucre a les taronges que siguin àcides, poseu-lis un pot de sal damunt la popa. Tindran un gust més gustós.

Jo som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada o una ferrada, lo que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, nananana, que escolten Ràdio Murta. I demano també. I els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. La maneta hi va, que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té un mal i s'hi dona, en té dos. Vol dir que les malalties i disgusts es fan més intolerables si el que ens ofereix sí que fica massa.

Hola, som en Carlos i en Damià de Casa Russa. Volem enviar una ferrada molt forta a tota la gent que escolta Ràdio Murta, al nostre amic Manu Blanco, i bueno, esperem que us agradi.

0: amb en Joan del Molinar.
1: Com va dir, de Sol Serer?
2: Anna Montse Sastre de Villafranca.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola a tots, com va això? Som en Crit Junico, des de Ciutadella de Menorca. Estimades i estimats, una salutació des de Menorca i una grandíssima felicitació per aquests 25 anys de Ràdio Murta. Espero que siguin moltíssims més i, com no, escoltant qualcuna de les meves cançons. Salut i besades a tothom.

Aquests són els nostres consells. Mimbre impecable. Podeu evitar que els mobles de mimbre s'arrasequin si les fregueu periòdicament amb un pedaç humit amb oli de llimona. A més de ser molt efectiu com a tractament preventiu, tindrà un aroma molt agradable.

coneguem les nostres dites i refranys. Cadascú a que seva i els assotants a que encoll. Vol dir que per evitar conflictes la cosa millor és que cadascú estigui a que seva i no se fiqui amb assumptes d'altres.

0: Maar al te bang zijde.
1: Zijn de speranza de buñada.
2: Hoi Maria de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: la Francisca Vilga, de l'Antònia de Manacor. Som de Pilar, aquí de Palma.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Bon dia, som en Joan Miquel Oliver, d'Antònia Font, i som aquí per donar molts anys a Ràdio Murta, que ja n'ha fet 25, i ens ha acompanyat amb música i moltes més coses durant tots aquests anys. Així que, molts anys, Ràdio Murta, i que en pugueu fer 25 més. Salut!

Aquests són els nostres consells. Roba amb mala olor. Acabareu amb la mala olor que a vegades agafa la roba afegint una cuarada de carbonat en el detergent de la lavadora.

coneguem les nostres dites i refranys. Els dits de la mà no són tots iguals. Se diu per significar que en tot hi ha desigualtats i diferències.